0: Bon dia, són les 9. El nostre primer titular el dediquem a la situació viària. El trànsit.
1: Hi ha cues a la Ronda de Dalt entre Canyelles i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i a Vallcarca, sentit Besòs, per les obres que tallen un carril a banda i banda, la Ronda Litoral, trams de Lentitud entre Diagonal Mar i la Barceloneta, direcció Llobregat, i ara també una petita aturada a la Nacional 340 a l'altura de Vallirana en tots dos sentits.
0: El possible repartiment dels menors que continuen a Ceuta encén la dreta i reobre el debat sobre el repartiment entre comunitats autònomes. Les comunitats governades pel PP, amb o sense Vox, es neguen a rebre'ls i Junts reclama que Catalunya en quedi fora. El govern espanyol demana responsabilitat i avança una partida de 25 milions d'euros per atendre'ls. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, treu pit després de la cimera de la Unió Europea i diu que tots els seus homòlegs han reconegut l'eficàcia de la resposta de l'estat espanyol a la crisi migratòria. Europa ha ofert ajuda per blindar la frontera, mentre l'executiu espanyol diu que 70.000 dels 72.000 migrants que van entrar a Ceuta ja han tornat al Marroc. Mentrestant, continua la recerca d'una desena de desapareguts en el naufragi d'una de les pasteres que intentaven arribar a les Balears en les darreres hores. La tragèdia ha deixat de moment 19 persones mortes. El govern balear ho qualifica de drama humanitari, assenyala el govern espanyol com a responsable i li reclama un pla específic per afrontar l'emergència migratòria que viuen les illes. Almenys 15 morts i una trentena de ferits a Ucraïna pels bombardejos de Rússia durant la nit a la regió de Kiev. L'exèrcit rus ha disparat almenys durant una hora drons i míssils que també han incendiat diversos magatzems i instal·lacions logístiques que Moscou defensa que són d'ús militar. El candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Girona, Marc Puigtió, demana disculpes a la militància pel contingut d'un àudio filtrat a les xarxes, on expressa la seva intenció de fer fora tots els dirigents del partit a la ciutat per prendre el control de l'organització. Marc Puigtió li fa aquesta confidència a un instagramer vinculat a l'extrema dreta espanyolista, a qui ofereix també informació compromesa de membres d'Esquerra de Girona. Dues nenes han quedat ferides greus aquesta nit en un accident a la fira de la Festa Major de Tona, a Osona. Les menors han rebut diversos cops quan la porta d'una de les atraccions s'ha oberta d'estemps. Els serveis mèdics les han traslladat a l'Hospital de Vic i no estem per la seva vida. Segona jornada de vaga dels treballadors al servei de terra de la companyia Ground Force a l'aeroport del Prat. Els sindicats denuncien que l'empresa no els ofereix solucions a l'accés de feina i adverteixen que les cancel·lacions de vols derivades de la protesta aniran a més durant el cap de setmana. Vandalitzen el piano de cua del concurs Maria Canals que hi ha instal·lat de manera permanent a la plaça Catalunya de Barcelona. Li han tirat àcid i el mecanisme interior s'ha fet malbé. A més, també n'han arrencat algunes tecles. L'autor de l'atac ha estat identificat.
2: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
3: El Barça presenta avui dues incorporacions, la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. Joan Laporta va reaparèixer ahir després de superar una arrítmia. El president del Barça va ser present a la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Visibu. Iris Thió lluitarà aquesta tarda per la sisena medalla als Campionats Europeus Aquàtics de París. Ho farà en la final de la rutina acrobàtica per equips.
0: I avui el temps serà més estable. Un dia de sol de cap a cap a gran part del país. Només a la tarda creixeran núvols al Pirineu que descarregaran alguns ruixats puntuals entre febles i moderats. De calor en farà, si bé afluixarà una mica a ponent, i a les Terres de l'Ebre i serà una mica més intensa al litoral.
2: 3CAT Info.
4: Ràdio Pumat. Badalona.

En mi mente estás. Alejandro Sanz, José Feliciano. José Feliciano y Alejandro Sanz. Aquesta cançó, la de Manat, l'ha escollit un oient per una persona molt especial, una persona que segurament li ha agradat aquesta cançó. Tu també pots escollir, dedicar i demanar la teva cançó al WhatsApp de Ràdio Pomar o també pots trucar al telèfon del directe. Continuem amb més música, més cançons i ara arriba la Pastora Soler. Quedad conmigo, quédate conmigo. Canción Eurovisión 2012. Bon dia. Perdón,

En punt les 10 del matí. Oriol Junqueras proposa la creació d'un grup d'experts que fixi les línies educatives del país en els propers 12 anys al marge de qui governi. El president d'Esquerra, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, ha demanat el compromís de partits i agents socioeconòmics per superar el que ell considera

0: un bloqueig actual en el sistema educatiu. El possible repartiment dels menors que continuen a Ceuta en la dreta i reobre el debat sobre el repartiment entre comunitats. Les governades pel PP, amb o sense Vox, es neguen a rebre'ls i Junts reclama que Catalunya en quedi fora. El govern espanyol demana responsabilitat. Rescatada una nova pastera amb 26 persones a vora al sud-est de Mallorca. Continua, mentrestant, la recerca d'una desena de persones desaparegudes en el naufragi d'una altra embarcació que pretenia arribar a les Balears. El balanç de víctimes de les últimes 24 hores és de 19 migrants morts. Almenys 15 morts i una trentena de ferits a Ucraïna pels bombardejos de Rússia durant la nit a la regió de Kiev. L'exèrcit rus ha disparat almenys durant una hora drons i míssils que també han incendiat diversos magatzems i instal·lacions logístiques que Moscou defensa que són d'ús militar. Creixen un 300% en una dècada els casos d'agressió sexual analitzats pel laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. L'equipament ha incorporat tecnologia pionera per detectar substàncies que es fan servir per cometre agressions amb submissió química. Dues nenes han quedat ferides greus aquesta nit en un accident a la fita de la Festa Major de Tona a la comarca d'Osona. Les menors han rebut diversos cops quan la porta d'una de les atraccions s'ha obert a destemps. Els serveis mèdics les han traslladat a l'Hospital de Vic i no estem per la seva vida. També hi ha diversos contusionats més. El cineasta Isaac i la Cuesta roda aquests dies a Banyoles una nova pel·lícula titulada El fons de l'estany, en què per primera vegada agafa trets biogràfics de quan era petit, va viure en aquesta població. Està ambientada l'any 1989 i participen 500 figurants de la vila i relata la història d'amistat entre dos adolescents. I a vora els 82 anys, Pepe Avizuela, guitarrista clau del nou flamenc José Antonio Carmona, que era el seu nom real, va contribuir en l'evolució del flamenc incorporant nous llenguatges i va treballar per dignificar la cultura gitana. Va treballar sobretot al costat del cantant Enrique Morente i també era pare i tiet dels membres del grup Ketama.
1: Esports.
0: Pau Dax, bon dia.
2: Bon dia. Deco es reuneix aquest matí a Madrid amb el representant de Julián Álvarez amb l'objectiu de traçar l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid pel Barça. Un Barça que presenta avui dues incorporacions, la davantera brasilera Kerolyn Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. Iris Tió lluitarà a les 3 de la tarda per la sisena medalla als Campionats Europeus Aquàtics de París. Ho farà en la final de la rutina acrobàtica per equips.
0: Dimecres de temps més assolellat i amb menys ruixats de tarda. Tot i això, se'n repetiran alguns al Pirineu i Prepirineu, localment acompanyats de llamps i trons o calamarsa. La temperatura es mantindrà semblant a màximes entre 30 i 35 graus en general.
3: Trescat Info.

0: ακούμε. Badalona.
1: Has de renovar el carnet de conduir? Doncs passa't per al Centre Mèdic La Vila de Badalona, un centre homologat per la DGT i Sanitat. Realitzem tot tràmit de renovació del carnet. Només has de portar el DNI i carnet de conduir. Les fotos es fan al centre i surts amb un provisional de la DGT que et permet conduir. El definitiu es rep per correu ordinari. Centre Mèdic La Vila, horari de dilluns a divendres de 9:30.

a 12:30 i de 16 a 20 hores. Pots venir sense cita o amb cita, que la pots agafar a la nostra web renovacioncarnet.net o al telèfon 93 464 37 89. 93 464 37 89. Estem al carrer Francesc Macià, número 6, Baixos, al costat de la plaça Pompeu Fabra de Badalona. Tenim tíquets de pàrquing de Pompeu Fabra. Centre Mèdic La Vila de Badalona.

0: Bon dia, són les 11. Oriol Junqueras proposa la creació d'un grup d'experts que fixi les línies educatives del país en els propers 12 anys al marge de qui governi. El president d'Esquerra, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, ha demanat el compromís de partits i agents socioeconòmics per superar el que ell considera un bloqueig actual en el sistema educatiu. El PP afirma que les comunitats autònomes on governa compliran la llei que els obliga a admetre el repartiment de menors que van arribar a Ceuta la setmana passada. Des de Gènova avisen, però, que no toleraran excepcions per Catalunya. Rescatada una nova pastera amb 26 persones a bord al sud-est de Mallorca. Continua, mentrestant, la recerca d'una desena de persones desaparegudes en el naufragi d'una altra embarcació que pretenia arribar a les Balears. El balanç de víctimes de les últimes 24 hores és de 19 migrants morts. Almenys 17 morts i una quarantena de ferits a Ucraïna pels bombardejos de Rússia durant la nit a la regió de Kiev. L'exèrcit rus ha disparat almenys durant una hora drons i míssils que també han incendiat diversos magatzems i instal·lacions logístiques que Moscou defensa que són d'ús militar. Unió de Pagesos alerta que la calor d'aquest estiu ha reduït a la meitat les àrees de pastura al Pirineu. Això fa avançar la tornada dels ramats i deriva en pèrdues per al sector. Reclamen a Agricultura ajudes davant els sobrecostos d'alimentació d'aquests animals. Dues nenes han quedat ferides greus aquesta nit en un accident a la fira de la Festa Major de Tona, a Osona. Les menors han rebut diversos cops quan la porta d'una de les atraccions s'ha oberta d'estems. Els serveis mèdics les han traslladat a l'Hospital de Vic i no es tem per la seva vida. Hi ha també diversos contusionats més. Isaac i la Cuesta roda aquests dies a Banyoles el seu projecte més íntim. El director de cinema recupera els seus records d'infantesa dels anys 80 a la pel·lícula El fons de l'estany, amb Àlex Brendemühl i Alba Aguilera entre el repartiment.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: El director esportiu del Barça, Deco, es reuneix avui a Madrid amb el representant de Julián Álvarez. L'objectiu és traçar l'estratègia per desencallar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid pel Barça. Un Barça que presenta avui dues incorporacions, la davantera brasilera Caroline Nicolí, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. Iris Tió lluitarà a les 3 de la tarda per la sisena medalla als Campionats Europeus Aquàtics de París. Ho farà a la final de la rutina acrobàtica per equips.
0: I pel que fa al temps, tenim un dimecres més assolellat i amb menys ruixats de tarda. Tot i això, se'n repartiran alguns, al Pirineu i Prepirineu, localment acompanyats de llamps i trons o calamarsa. La temperatura es mantindrà semblant, amb màximes entre 30 i 35 graus en general.
1: 3CAT Info.
3: Ràdio Pumat, Badalona.
4: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo llevamos el día? Son ahora mismo las 11:04 i tornarem amb més informació quan sigui les 12 del migdia aquí a la sintonia de Ràdio Poma. Salutacions i anem ara a escoltar un àudio de una oyente que està, sigue de vacaciones en un lugar maravilloso i nos pide una canción para su marido. Vamos a recordarte que desde cualquier parte del mundo y del país nos puedes escuchar a través de radiopomar.es. No hay excusas que valga. Este verano, vayas donde vayas de vacaciones, llévate conectado tu Radio Pomar y también nos puedes seguir en el 101.2. Escuchamos este audio. Buen día, buenos días.
5: Hola, Jaime.
4: Hola.
5: Buenos días, cariño. Soy Present, aquí de Santander. Te pido una canción para mi marido. De la Rocío Jurado, hoy pon otra, no hace falta que sea la misma, bueno, la que tú quieras, a él le gustan todo, porque él era un fan de la Rocío Jurado. Tú no sabes que tuvo un póster durante muchos años de la Rocío Jurado en la cabecera de mi cama.
4: ¿Qué me dices?
5: Vamos, sí, señor, pero muy grande. Bueno, guapo, aquí está lloviendo. Gracias.
4: Feliz día, que vaya muy bien. Nos escucha desde Santander, radiopomar.es. Aquí tenemos sol en Pomar, en Badalona, y ahí fuera tenemos una temperatura en este momento de 28 grados. Y hoy, de Rocío Jurado, nos quedamos con esta canción, Como una ola.

0: Ampules, 12 del migdia. El PP afirma ara que les comunitats autònomes on governa compliran la llei que els obliga a admetre el repartiment de menors que van arribar a Ceuta la setmana passada. Des de Gènova avisen, però, que no toleraran excepcions amb Catalunya. En paral·lel a aquest debat, l'Audiència Nacional Espanyola ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si va rebre alguna alerta sobre l'entrada massiva. Rescatada una nova pastera amb 26 persones a vora al sud-est de Mallorca. Continua, mentrestant, la recerca d'una desena de persones desaparegudes en el naufragi d'una altra embarcació que pretenia arribar a les Balears. El balanç de víctimes de les últimes 24 hores és de 19 migrants. Oriol Junqueras proposa la creació d'un grup d'experts que fixi les línies educatives del país en els propers 12 anys, al marge de qui governi. El president d'Esquerra, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, ha demanat el compromís de partits i agents socioeconòmics per superar el que ell considera un bloqueig actual en el sistema educatiu. Almenys 17 morts i una quarantena de ferits a Ucraïna pels bombardejos de Rússia durant la nit a la regió de Kiev. L'exèrcit rus ha disparat, almenys durant una hora, drons i míssils que també han incendiat diversos magatzems i instal·lacions logístiques que Moscou defensa que són d'ús militar. Desarticulada a Catalunya una branca del càrtel de Jalisco dedicada al tràfic internacional de metamfetamina. La policia espanyola ha detingut 13 persones, 12 de les quals ja han ingressat a la presó i han requisat 2,5 tones d'aquest estupefaent. La droga va arribar amagada en aroma de vainilla. Love of Lesbian és el grup sorpresa que actuarà per les festes de la Mercè. El concert de la banda barcelonina, liderada per Santi Balmes, serà el proper 26 de setembre a la platja del Bogatell i compartirà escenari amb Al·lèrgiques al Polen, La Pegatina i Esbetlana.
1: Esports.
0: Audax, bon dia.
2: Bon dia. El director esportiu del Barça, Deco, es reuneix avui a Madrid amb el representant de Julián Álvarez. L'objectiu és traçar l'estratègia per intentar desencallar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid pel Barça. Un Barça que presenta avui dues incorporacions. La davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. Iris Tió lluitarà a les 3 de la tarda per la 6ª medalla als Campionats Europeus Aquàtics de París. Ho farà a la final de la rutina acrobàtica per equips.
0: Avui dimecres, temps més assolellat i amb menys ruixats de tarda. Tot això se'n repetirà en alguns del Pirineu i Prepirineu, localment acompanyats de llamps i trons o calamarsa. La temperatura es mantindrà semblant, amb unes màximes, entre 30 i 35 graus.
1: Trescat Info.

0: La una en punt. El PP afirma ara que les comunitats autònomes on governa compliran la llei que els obliga a admetre el repartiment de menors que van arribar a Ceuta la setmana passada. Des de la seu estatal del partit avisen, però, que no toleraran excepcions amb Catalunya. En paral·lel a aquest debat, l'Audiència Nacional Espanyola ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si va rebre alguna alerta sobre l'entrada massiva de migrants. Rescatada una nova pastera amb 26 persones a bord al sud-est de Mallorca. Continua, mentrestant, la recerca d'una desena de persones desaparegudes en el naufragi d'una altra embarcació que pretenia arribar a les Balears. El balanç de víctimes mortals de les últimes 24 hores és de 19 migrants. Oriol Junqueras proposa la creació d'un grup d'experts que fixi les línies educatives del país en els propers 12 anys al marge de qui governi. El president d'Esquerra, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, ha demanat el compromís de partits i agents socioeconòmics per superar el que ell considera un bloqueig actual en el sistema educatiu. Desarticulada a Catalunya una branca del càrtel de Jalisco dedicada al tràfic internacional de metamfetamina. La Policia Nacional ha detingut 13 persones, 12 de les quals ja han ingressat a la presó, i ha requisat 2,5 tones d'aquest estupefaent. La droga va arribar amagada en aroma de vainilla. Unió de Pagesos alerta que la calor d'aquest estiu ha reduït a la meitat les àrees de pastura al Pirineu. Això fa avançar la tornada dels ramats i deriva en pèrdues per al sector. Reclamen a Agricultura ajudes davant els sobrecostos d'alimentació d'aquests animals. Creen un mapa interactiu que centralitza tota la informació sobre l'accessibilitat de les platges i cales de la Costa Daurada. L'eina, creada per la Universitat Rovira i Virgili, trenca la primera de les barreres que les persones amb mobilitat reduïda tenen a l'hora d'anar a la platja, que és la manca d'informació fiable i detallada. Love of Lesbian és el grup sorpresa que actuarà per les festes de la Mercè. El concert de la banda barcelonina, liderada per Santi Balmes, serà el proper 26 de setembre a la platja del Bogatell i compartirà escenari amb Al·lèrgiques al Pol·len, La Pagatina i Svetlana. Serà una de les últimes actuacions de la formació abans de la seva parada indefinida abans que acabi l'any.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: El director esportiu del Barça, Deco, es reuneix avui a Madrid amb el representant de Julián Álvarez. L'objectiu és traçar l'estratègia per intentar desencallar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid pel Barça, un club blaugrana que presenta avui dues incorporacions, la davantera brasilera Caroline Nicolí, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. Iritz Tió lluitarà a les 3 de la tarda per la 6a medalla als Campionats Europeus Aquàtics de París. Ho farà a la final de la rutina acrobàtica per equips.
0: I pel que fa al temps, durant aquesta tarda es repetiran alguns ruixats, menys extensos i intensos que ahir, al Pirineu i al Prepirineu. A la resta farà sol, tot i que pot arribar alguna nuvolada cap als ports. Les temperatures s'enfilaran fins als 36 o 37 graus a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre. 3CAT Info.

0: Badalona. Ràdio Pomar. Badalona.
1: Com a nou entrenador del Barça, un segle i mig que signa...

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps. 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.

0: Plagues en casa.
1: Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.